0: Anda ya, mucha música. Ontinyent 95.3. Corre, corre.
1: Esta setmana tens una cita imprescindible a Ontinyent. Del 15 al 17 de maig arriba una nova edició de la Fira de Tendes, Tapes i Rock, que celebra ja la seva 13a convocatòria amb el millor ambient, comerç local, gastronomia i música en directe al recinte firal. I a Ràdio Ontinyent Cadena Ser ho viurem en directe. Eixirem al carrer amb programes especials plens d'entrevistes i tot el que està passant en cada moment. A punta dels horaris. Divendres a les 7:20 de la vesprada. Dissabte a la una del migdia. No et perdes res d'una de les cites més esperades de l'any, amb el patrocini de la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.

0: Anda ya. Mucha música. Ontinyent 95.3.
1: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
2: Què significa realment conquerir? És un acte de força o de superació personal? Este diumenge 17 de maig, Fontanars dels Alforins rep a escena Erasmus de la Universitat de València. Arriba Conquestes, un viatge escènic per les nostres ferides, el passat i la reconciliació. T'esperem a les 7 de la vesprada a la Casa de la Cultura. Entrada gratuïta. En acabar, compartirem impressions en un col·loqui amb els actors. Una oportunitat única de viure el teatre europeu més compromès. Patrocina Diputació de València.
0: 95.3.
3: Vamos a arrancarlo con altura.
4: El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura.

0: També t'oferim el quilo de xulla d'agulla de porc a 5 euros amb 25 cèntims. I a la nostra fruiteria, el quilo de pera conferència nacional el trobaràs a 1 euro amb 85 cèntims. Els frescos sempre a Hiperver. El Conservatori Josep Melchor Gomis d'Ontinyent té obert el plaç d'inscripció a les proves d'accés als ensenyaments professionals i elementals de música del 5 al 19 de maig. Informació a la web del Conservatori. Si vols gaudir d'una educació musical pública i de qualitat, inscriu-te.
1: ¿Oyes eso? Es el sonido de no pagar nada. Llega el efecto cero de Cable World. Si te vienes ahora, tienes 4 meses gratis. Así, por la cara, fibra móvil y la mejor tele a coste cero. Y si ya eres de la familia, trae a un amigo. Si se conecta, tú te llevas otros 4 meses de descuento, sin letras pequeñas. No esperes, pásate por tu oficina naranja más cercana y llama ya al 966-192-000. Cable World, conectamos con tu vida.
2: ¿Tenías plans per aquest cap de setmana? Ara sí. Del 15 al 16 de maig, 13a Fira de Tendes, Tapes i Rock. Al recinte firal, passeja per les zones de tendes, tasta les millors tapes i gaudís de la millor música en directe. T'esperem a Ontinyent. Fira de Tendes, Tapes i Rock. Ayuntamiento d'Ontinyent, ciudad de atracción.
3: ¿Buscas un taller de confianza para tu vehículo? Naycar Automoción, servicio integral del automóvil, profesionales y tecnología a tu servicio. Identificamos y diagnosticamos averías con lo último en máquinas de diagnosis, mantenimiento, correas de distribución, mantenimiento de cajas de cambio automáticas. Naycar Automoción, en calle Huit de Mars 15 de Albaida. Desde ahora, tu taller de confianza.
4: Al restaurant De Bosch t'espera una carta mediterrània amb tocs de fusió, elaborada amb cura i producte de qualitat. Entre setmana menja amb calma i continua el dia amb bona sensació gràcies al nostre menú degustació. Restaurant De Bosch a Ontinyent, carrer Manuel Taverner Gandia 5. Troba'ns a Google o Instagram per a més informació.
5: Tanto si estás de chill como si tienes un hype de locos, los 40 te traen a tus artistas ahora a través de tus redes favoritas. Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok y canal de difusión de WhatsApp. Los 40, donde los éxitos nunca paran. Ontinyent 95.3.

0: Hora de elegir. Divino. Disfrútalo con moderación. Vino de España.
1: Soy Raquel de Carglass. ¿Llevas viendo este impacto desde hace días? Entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
2: Carglass cambia. Carglass repara.
3: Ontinyent 95.3.
4: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
5: Què significa realment conquerir? És un acte de força o de superació personal? Este diumenge 17 de maig, Fontanars dels Alforins reba escena Erasmus de la Universitat de València. Arriba Conquestes, un viatge escènic per les nostres ferides, el passat i la reconciliació. T'esperem a les 7 de la vesprada a la Casa de la Cultura. Entrada gratuïta. En acabar, compartirem impressions en un col·loqui amb els actors. Una oportunitat única de viure el teatre europeu més compromès. Patrocina Diputació de València.
3: Tu música, tus programas favoritos, nuestras radios online. En tu móvil o tablet, Los 40, donde quieras. Descarga la app de Los 40 y conéctate. Los 40, todos los éxitos. Ontinyent 95.3.

0: Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
1: Carglass cambia, Carglass repara.
2: Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
3: Ojo con la alarma que tienen.
2: Pues no entramos.
4: La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
5: Securitas Direct es ahora Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque pase lo que pase en tu casa, seguimos siendo los primeros en responder en menos de 20 segundos, protegiéndote a ti y a los tuyos las 24 horas. Porque nosotros siempre estamos ahí. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
6: Ontinyent 95.3.
7: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
8: Què significa realment conquerir? És un acte de força o de superació personal? Este diumenge 10 de maig, Fontanars dels Alforins reba escena Erasmus de la Universitat de València. Arriba Conquestes, un viatge escènic per les nostres ferides, el passat i la reconciliació. T'esperem a les 7 de la vesprada a la Casa de la Cultura. Entrada gratuïta. En acabar, compartirem impressions en un col·loqui amb els actors. Una oportunitat única de viure el teatre europeu més compromès. Patrocina Diputació de València.
9: Tu música, tus programas favoritos, nuestras radios online. En tu móvil o tablet, Los 40, donde quieras. Descarga la app de Los 40 y conéctate. Los 40. 40. Todos los éxitos. Ontinyent 95.3.